sentit els ulls en blanc. Mirada sense color, l'ànsia interior, la meva obsessió no té un final. La ment buida, sense llum, sense llum.

els ulls en blanc. La ment buida, la ment sense llum, sense llum. Res no té sentit. Els ulls en blanc. Mirada sense color. L'ànsia interior.